0: Pues para ti, que como todos los fines anteriores te toca trabajar el fin de semana, para ti y para todos los demás, nosotros no volveremos mañana. Nosotros el fin de semana descansaremos, pero volveremos el lunes. Hasta el lunes, adiós.
1: Ya me la pela, sí que sí. Ya me la pela, que ahora sí, ya me la pela.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
3: Bon dia i benvinguts a l'Oi per Oi Menorca. Avui és divendres 24 de juliol de 2026. Ahir estàvem amb el nostre programa de festes de Sant Jaume Escassell. Avui som al nostre programa de festes de Sant Antoni Abat. I on hem vingut? A Fornells, clar, sí, evidentment. Però a més hem vingut aquí a compartir un temps de ràdio en directe amb les veus protagonistes, amb la gent de Fornells i amb tots vostès, al voltant del restaurant Escranc Pelut. Aquí estem molt bé. Bueno, no direm tampoc que mentida, estem passant un poc de calor, però bueno, és lo normal també per el que són aquests dies. De fet, per no enredar més, podríem començar per aquí, precisament. És a dir, per el que és la previsió meteorològica que ens avança Noelia García. Noelia, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui divendres a la illa de Menorca continuem amb calor i altes temperatures, arribant o fins i tot superant els 36 graus. S'esperen màximes de 33 graus a Ciutadella i 32 a Maó. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat amb sol, però una mica tèrbol per l'entrada de pols en suspensió. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures. 33 graus a Ciutadella i 34 a Maó. La nit podrà ser tropical amb mínimes altes que deixaran 27 graus a la capital. Demà serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar i durant el matí possibles boires. Demà bufarà vent moderat de tramuntana amb mala mar. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. Bueno, seguim un poc en la línia. És a dir, de la mateixa manera que vos en recordeu, vam ja començar a atribuir aquella nova denominació de tren de tempestes quan arriba l'hivern, doncs a l'estiu estem amb aquest tren d'onades de calor. I així anem, amb calor. Sí, amb la calor de l'estiu i tal vegada un poc més del que sol ser habitual. Veurem un poc com ho vivim, si no ho dic que ho patim. Està aquí, a l'ombra de la terrassa del restaurant Escranc Pelut, per nosaltres ja és un bon començament. I de seguida anem a xerrar amb el xef d'Escranc Pelut.
5: Aquest diumenge arriben les festes de Sant Antoni a Fornells. Emoció, alegria i germanor al poble mariner de Fornells, on els cavalls i caixets seran els protagonistes. Sant Antoni ja és aquí. Seguiu les recomanacions de seguretat per fer la festa més gran. Des de l'Ajuntament, desitgem a fornellers i visitants molt bones festes de Sant Antoni.
6: Sant Jaume és festa, és il·lusió, és alegria. I des de Casa Sent Menorca, al cor d'aquest poble que ens va acollir també, volem compartir l'alegria amb tots vosaltres. Disfrutem, xalem i estimem tots, veïns i visitants d'Escastell, la nostra festa. Des de Casa Sent Menorca, la teva immobiliària de confiança. Gloriós Sant Jaume per tothom. A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domo Elín us desitja un gloriós

0: dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: 12 y 24, estamos con Álvaro López. Álvaro, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos aquí en directo a la sintonía de Radio Menorca de la cadena SER. Álvaro López es el que lleva la batuta, pues, iba a decir, no es director de orquesta, pero sí que dirige un poco la orquesta de todas las personas que hacen posible que cuando alguien viene a comer a Skrank Pelut se lleve esa buena sensación que nos deja un gran concierto. Un gran concierto, en este caso, de ingredientes. Aunque la gente, cuando viene aquí a Skrank Pelut, sabe a lo que viene. Quiero decir, conoce esas referencias de que sois referente en torno a lo que es una cocina muy representativa de aquí de la isla y de Farnéis, como es la langosta, y además, también por vuestros arroces. Y aquí me quedo corto, porque luego hay mucho más.
2: Así es, en el restaurante su especialidad es la langosta y los arroces, aún así también tenemos pues otros entrantes como ceviches, tatakis, brios, muchas cosas para que venga la gente a probar, sí.
1: Yo estaba pensando que siempre un trabajo muy gratificante el poder sacar de cocina platos que luego la gente agradece, pero también muy sufrido. Sufrido por lo que comentábamos, ¿no? Por el calor propiamente, porque ahí en la cocina, bueno, es una cocina.
2: Hombre, el calor ahora en verano se hace muy tedioso, la verdad, pero claro, hay que mantener también la calidad de nuestros platos y la máxima exigencia con nosotros mismos para que la gente pueda venir a disfrutar cada día.
1: Y vais haciendo un poco eso de poner la oreja a ver qué dice el cliente, o vais también haciendo propuestas nuevas, o quizás un poco de las dos cosas.
2: Un poco de las dos cosas, porque además tenemos muy buenos clientes que vienen, pues nos dicen, oye, pues así o asao, también les escuchamos a ellos, pero también les sacamos nosotros nuestras propias propuestas, claro que sí.
1: Hay una cosa que siempre me ha parecido que es determinante. Cuando estamos hablando de lo que es lo que puedes ofrecer, tú puedes ser un, como decía antes, ¿no?, director de orquesta y elaborar bien a tu equipo y trabajar bien el producto. Pero bueno, hay otra cuestión que creo es fundamental, que es, bueno, partir de un buen producto. Esto es una de las cosas que vosotros sí que podéis tener y defender, ¿no?, que tenéis un producto propio.
2: Sí, sí, no, claro, y además todo lo que intentamos también, pues todo lo que es todo este producto cercano de aquí de Menorca, como las berenjenas, tomates, los propios pescados como el peldimón que se pescan por aquí también, son eso pues de mirar hacia un poco más hacia la isla, que es lo que queremos aquí. Yo vine aquí hace 3 años y la verdad es que me he contagiado con un poco con eso, ¿no?
1: Con lo bueno.
2: Sí, sí.
1: Oye, y ahora que decías de que hace ya 3 años que estás, ¿cómo ves el desarrollo de este verano? Esto es una pregunta que le hacemos siempre a todo el mundo que trabaja en tema de turismo, ¿no? Para que nos den un poco la idea, su pálpito, aunque sea de una manera un poco subjetiva, pero a ver si les parece que el verano está yendo bien, o según se esperaba, o quizás diferente.
2: Bueno, es una cosa que siempre apuntamos muy alto, siempre queremos más, siempre decimos como es un verano muy flojo, pero no, no es que sean los veranos flojos, es que también apuntamos siempre muy alto y queremos hacer más y dar más, más calidad, más gente, que venga más gente, que le guste, que pruebe, que repitan. Y eso pues siempre se queda ahí, ¿no? Vaya, del eso.
1: No. Cuando estamos hablando, ahora vuelvo un momento al tema de la langosta como plato estrella o gran referente. La langosta pues se pesca y se trae aquí. Y hay la que hay. Entonces, mi pregunta es, si hay alguien, ya sea de Menorca o de fuera de Menorca, que viene de visita, no quiere irse sin tener la posibilidad de degustar y de probarlo. Pero es importante que reserve con mucho tiempo, o tiene que venir y saber si ese día pues hay suficiente langosta o no. ¿Cómo?
2: Siempre es bueno reservar, y más ahora en esta época de verano, donde viene ahora ya muchísima gente, es siempre bueno reservar, aunque también hay muchos clientes pues que pasan de paso y dicen, oye, pues vamos a probar aquí, que he visto que tiene buenas referencias y tal, y vienen sin reserva, pero vamos, son los pocos. No. Suelen ser además cosas de pareja, grupos de amigos no muy grandes tampoco, de 4 o 5 personas, incluso 6, pero hasta ahí. Normalmente cuando haces comidas familiares, de gente pues si ya tienes algo de reserva, sí, claro.
1: Entonces, Scrang Peluto es un buen lugar también para los románticos, ¿no? Si vienen en pareja.
2: Siempre. Tenemos además nuestra fantástica terraza mar por la noche.
1: Me muerdo la lengua por preguntar si se aprodisía que era langosta.
2: Sí.
1: Ah, sí. Bueno, ya está. Todo dicho. Todo dicho y ya está. Bueno, yo creo que no cabe mucha duda. Es verdad que hay una cosa que me decía antes que empezáramos la entrevista, Álvaro. Dice, mira, aquí la cosa es tan fácil como tú vienes, lo pruebas y te das cuenta. Y es la verdad lo que realmente podemos decir que sirva a la gente que ahora nos está escuchando. Podemos hablar muy bien de lo que es la langosta, de la cocina, de Scrang Peluto, pero lo realmente diferencial es venir y probarlo. Aquí es donde se demuestra ciertamente el por qué Scrang Peluto es pues un referente.
2: Muchísimas gracias.
1: Álvaro, gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Un placer el estar en vuestra casa, como siempre. Y,
2: a vosotros.
1: Y buen verano.
2: Muchas gracias.
1: Nosotros vamos a continuar y vamos a no únicamente hablar con quienes trabajan, sino también con quienes viven la fiesta, que no significa que no trabajen, porque lo hacen, pero de otra forma un poco diferente. Quiero decir, en el sentido de que se suben a un caballo, están en la plaza, están allá, dale que te pego con todo lo que es el seguimiento del programa. Lo hacemos justo después de escuchar un par de buenos consejos, porque ya están aquí y nos acompañan.
3: Nuracom Fibra Óptica, WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaneda Ciutadella i Clínica Joaneda Mahó amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaneda Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaneda Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
4: Gestionar una instal·lació esportiva a Menorca? Aquesta convocatòria és per vosaltres. El Consell Insular de Menorca posa en marxa una nova línia d'ajudes per ajudar-vos a millorar, reformar, adequar i modernitzar les vostres instal·lacions esportives. Si la vostra entitat la gestiona en dret exclusiu o preferent, ja podeu demanar ajuda. No perdeu aquesta oportunitat. El termini acaba dia 13 d'agost de 2026. Tota la informació i la tramitació a www.cime.es. Consell Insular de Menorca. Impulsem l'esport de la nostra illa.
1: La ràdio en directe que continua. Estem a la terrassa del restaurant Scrang Peluto i estem amb aroma de festes de Sant Antoni Abat. Ens acompanya el batlle de Mercadal, Joan Pellicer. Bon dia, benvingut i bones festes.
5: Bon dia, moltes gràcies, bones festes.
1: I Carlos Osgé, que és president de la Junta Local de Fornells. Bon dia, gràcies per estar aquí, bones festes.
6: Bon dia, bones festes.
1: Bueno, tot plegat, està ja tot preparat i a punt.
5: Sí, no han acabat els darrers preparatius, però avui ja tenim el pregó i demà ja el primer toc, el 5, i inici de la col·locada.
1: Un pregó molt ladient, perquè és una dona pescadora. Què millor una cosa que sigui més representativa, segurament, de Fornells, no?, i del que és.
5: Sí, va ser una proposta de la Junta Local, que des de l'Ajuntament vam acceptar tot d'una, pensant que això és un reconeixement a la feina dels pescadors, tan típica d'aquí de Fornells, i també en aquestes professions tan masculinitzades, que també un homenatge a les dones que es dediquen a aquestes professions.
1: Alguna vegada vaig sentir dir algú que deia, si vols fer les coses bé a nivell de tema turístic, no cal inventar-se res. Explica què és Fornells, explica com és la seva gent, explica què és la seva cultura i les coses vindran o no vindran, però bueno, no hi ha que anar a cercar més. I per això tot el que estàs comentant té molt de sentit. Bueno, tampoc no hi ha que inventar-se l'eclipsi. L'eclipsi també està aquí, no? I crec que a Mercadal també hi ha alguna banda a Platges de Fornells, crec, que és així.
5: Sí, a Platges de Fornells hi ha el punt oficial, al final de la urbanització, en Escaret de Mareix, que és un punt que vam posar, doncs, que potser es ve a l'eclipsi, es podria veure, i doncs, a comprovar que sí, que es podrà veure des d'allà, però bueno, també veure quins aparcaments podem habilitar. És una zona on en l'estiu ja està molt saturada de vehicles i no hi ha massa possibilitats d'habilitar aparcaments extraordinaris. Per tant, és complicat.
1: Com reservar el restaurant aquí, no? És a dir, si vols, tal vegada haurem de fer un poc allò d'inscripció prèvia per estar limitat, no? El tema.
5: Sí, de fet, en la policia el que estem mirant és d'estancaments que s'hauran de fer quan ens aparcaments de la platja de Cavalleria o aquest de Platges de Fornells o tancar l'accés al toro també, doncs, per evitar col·lapses.
1: i tenim ben dimensionats, sabeu exactament el número de places que hi ha i la manera en què se gestionarà, de manera que la gent pugui, doncs, dir vull estar i participar, percebre que...
5: Us tenim que calcular com a cada cotxe, com a cada cotxe s'hi caben. A la platja de Cavalleria sí que hi cap més gent, però l'aparcament és més limitat i és difícil habilitar aparcaments extraordinaris. Per tant, una vegada estigui ple, doncs es tancarà la carretera. Però això ho estem tancant ara amb policia i també amb coordinació, amb cooperació local del Consell Insular.
1: Carlos, comentaven abans del pregó, avui a les 8:30, i després hi ha música, és la manera de començar un poc unes festes en les que com serà un poc enguany a nivell de diferent respecte d'altres anys, no sé, participació...
6: Sí, enguany tenim una particularitat perquè els membres de la Junta de Caixers solen ser els mateixos durant tot el bienni i enguany sí que teníem, repetim la mateixa junta dels mateixos membres per tancar aquest bienni, però sí que el caixer pagès renova, és diferent, ja que es va estrenar l'any passat, ha deixat el lloc que tenia i com que per tant hi ha que canviar de caixer pagès perquè aquesta persona ja no ostenta el càrrec de pagès que de tenir la institució d'aquest càrrec i per tant estrenar amb nou caixer pagès que és en Pedro Marquès de les Casetes Vees que s'estrena amb aquesta nova junta de caixers que per tant serà només caixer pagès durant un any.
1: Per cert, l'hem convidat, també el tindrem a la segona hora del programa per poder xerrar amb ell. Són aquestes unes festes de Fornells. No puc evitar pensar quan veig enguany el que ens arriba des de Renault d'en Castell, des de Calen Blanes, quin fum passem amb totes aquestes obres. Bueno, i Fornells també ho va passar, també. Però ara, ja diguem, Fornells, això ja no és un impediment perquè diguem gaudim del que és Fornells, no? Tot està bé, ben col·locat i funciona com toca.
6: Sí, bueno, Fornells tenim la particularitat també de que només té una carretera d'accés i es fa un poc embut a unes determinades hores que fa que es dificulti un poc l'entrada cap on es poble. Per això sí que des de l'Ajuntament recomanem que la gent vengui amb transport públic, amb l'autobús, tant per venir com per tornar, que ja el Consell Insular disposa del Halebus, i és una manera d'evitar aquesta saturació tant d'accés en el poble com de trobar aparcament.
1: Sempre tenim les recomanacions habituals que traiem una i una altra vegada alguna que tinguem que fer especial reforç enguany. Nosaltres tal vegada és una sensació que tenim, però fa més calor que mai. No sé, això també deu afectar les festes.
6: Sí, nosaltres juntament amb la Junta de Protocols vam acordar aquesta setmana que ja directament suprimiríem una volta el diumenge, de tal manera que ja anarem directament a dues voltes i canyes per evitar anar en el darrer moment abans que fem, si suprimim, no suprimim i que ja no hi hagi tant de confusió entre els caixers de si al final et suprimeix o no. I per això ja vam comunicar a tots els caixers que farien directament dues voltes i canyes el diumenge. El dissabte es manté, però de moment el diumenge mantenim això, suprimim una volta.
1: En la mateixa línia hi ha altes temperatures, per tant, hi ha que anar en compte en tema focs artificials, no sé com ho feu enguany, i per altra banda, també sabem com estem amb el tema de l'aigua, que hi ha que anar amb molta cura. Tot això també ho teniu molt present, ho afecta les festes?
5: Sí, tot afecta, sí, sí. Les altes temperatures, la previsió per diumenge sembla que no farà tanta calor, però igualment recomanem als visitants que s'hidratin bé, que duguin aigua i que no patesquin deshidratació, perquè a vegades després hi ha incidents per causa d'això. I els focs artificials estem pendents de la previsió de l'alerta foc des de dilluns, que ja hi ha hagut anys que els han hagut de suspendre, l'any passat, crec, i aquest any dependrà del vent que faci i de la combinació vent-temperatura. Però fins el dia abans no sabrem quina previsió hi ha en aquest sentit. Però bueno, sí que l'any passat a Mercadal ja van suspendre, a Sant Martí ja van substituir els focs artificials per un altre tipus d'espectacle.
1: Que va agradar bastant, crec.
5: Sí, sí, si les crítiques són positives, sí, sí. I també més còmode perquè la gent no es va haver de desplaçar fins al punt de llançament dels focs. I a Fornells hem de veure doncs, de cara en el futur, a veure quines mesures es prenen. No és un lloc on hi hagi un especial risc d'incendi, perquè es fa pràcticament damunt la badia i una zona urbana on no hi ha risc d'arribar en el bosc, però qualsevol precaució és necessària.
1: Doncs estem a punt de les festes. No sé si Heu convidat a alguna persona, de vegades passa això, no? Que per a unes festes hi ha una convidada més oficial per gent que participi, o si hi hauria alguna persona que vos esperi especial il·lusió que vingués. Sabem que a Fornells particularment hi viu molta gent que ve d'estiu, i hi ha gent famosa, coneguda, gent que li agrada tornar de tant en quant, gent que tal vegada després participa a les tertúlies de mercat, no sé.
5: No, bueno, aquesta gent, la gent que estiueix aquí a Fornells i això, doncs, venen aquí a passar l'estiu com un mes, i molts d'ells, doncs, participen avui a l'acte d'Espargó i després a la convidada que es fa, que l'Ajuntament convida a la primera pomada de les festes a els veïns i veïnes, i molts d'aquests estiuejants venen de forma anònima a compartir cap moment amb tots els seus veïns i veïnes. I després la resta de convidats oficials són els que venen més autoritats polítiques i civils i militars a les completes de demà, de dissabte, de festes. Mm-hmm.
1: Doncs estem bon i a punt, i tenim ganes ja de que arrenqui i de que tot comenci. Volem agrair-vos que ens hagueu acompanyat breument el Bala de la Població, en Joan Pellicer, també en Carlos Roger, president de la Junta Local. Moltes gràcies a tots dos per haver estat amb nosaltres, i molt bon dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Bones festes a tothom.
6: Bones festes, Antoni. Gràcies.
1: I nosaltres ara just escoltem uns bons consells. Tenim més convidats.
7: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salot, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
8: Autos McDonald's y Ofer, la crónica de la actualidad.
9: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
10: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
11: Ai, ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispín arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispín i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispín, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
12: ¿Buscando el plan familiar perfecto en Menorca? Ven al SET Club Familiar Sports de Punta Prima. Disfruta de nuestras piscinas al aire libre, splash pool para los peques, pistas deportivas, zona de juegos. Compra ya tu pase de día con comida y bebida incluida por solo 20 euros los adultos y 15 euros los niños. Te esperamos en el SET Club del Hotel SET Punta Prima, con acceso directo desde la calle.
1: I ara informació i actualitat de Menorca amb els nostres companys. Tornem a la connexió als estudis centrals. Endavant, companys.
13: Hoy por hoy Menorca, la crònica de l'actualitat.
14: Hoy por hoy, Cadena Ser.
15: 12:43 minuts gairebé del matí, moment ara per fer una aturada al nostre Hoy por hoy Menorca i obrir aquest parèntesi informatiu. Per xerrada, l'Ajuntament de Moca ha publicat un ban per advertir de la greu saturació, de la greu situació hidrològica que travessa Menorca, i apel·lar a la reducció immediata del consum d'aigua davant del risc de noves restriccions en el subministrament. El consistori recorda que l'illa es troba oficialment en situació de prealerta i diu que és especialment preocupant la situació de l'aqüífer de Smitjorn, que només disposa d'un 23% de les seves reserves, un nivell qualificat d'insòlit. El banc assenyala que la combinació entre l'augment de la demanda i la davallada dels recursos disponibles ja està provocant dificultats en el subministrament d'aigua. Escoltem el banc de Héctor Pons.
16: Aquestes mesures pretenem que ajudin, com dic, a reduir aquest increment que estem veient que hi ha en el consum, perquè no podem seguir d'aquesta manera. Aquestes mesures són mesures que van dirigides en la línia del que diu el pla de sequeres, pla de gestió de l'aigua i el reglament de gestió de servei, que també esperam aprovar pròximament, van dirigides a que es faci un bon ús de l'aigua i que es prioritzi l'aigua per a aquelles qüestions que són realment primordials i fonamentals.
15: L'Ajuntament adverteix que si no es disminueix el consum i els dipòsits no recuperen nivell, serà inevitable programar talls de subministrament més concrets en els propers dies. Albert, l'Hector Pons explica quins són les actuals restriccions.
16: No permetre rentat de vehicles, excepte aquells vehicles de transport d'aliments, d'ambulàncies, és a dir, vehicles que necessiten de saneteja. També es prohibeix el buidatge i es reomplir piscines i depòsits. Es de no permetre que s'aigua de la xarxa sempre per saneteja de terrasses amb manguera, que també és una imatge molt habitual. També es no regar les gespes ornamentals amb aigua de la xarxa i reduir el caudal, que això és una mesura que ja ve a corregir el no compliment de mesures, que és que vam acordar que es reduirà el caudal en aquells que no compleixin en ses normes.
15: Canviem de tema, xerram ara de l'Ajuntament de Sant Lluís, que suspendrà temporalment les obres d'urbanització de Binissafulla Rotters a partir d'aquest mes d'agost i durant un període aproximat de 5 setmanes. La decisió s'ha adoptat després que la direcció d'obra i l'empresa adjudicatària alertessin de les dificultats que generen les actuals condicions meteorològiques per executar els treballs d'excavació previstos en aquesta fase del projecte. Segons l'informe tècnic emès el passat dia 22, les temperatures, que són, recordem, excepcionalment elevades i l'alt grau d'humitat augmenten el risc d'estrès tèrmic i de cops de calor entre els treballadors, a més, que també poden afectar el desenvolupament normal i la qualitat dels treballs. El document també assenyala l'impacte de la pols i la renou durant aquesta època estiuenca, tot i que aquests factors s'han considerat complementaris als motius de seguretat i tècnics que justifiquen aquesta aturada. I l'Ajuntament de Ciutadella blindarà el municipi de cara a l'històric eclipsi solar del proper dia 12 d'agost. L'Ajuntament i la policia local han dissenyat un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat que activarà el pla d'emergència municipal el dia abans, amb tots els agents policials disponibles i 18 bombers de guàrdia actius per controlar els punts de major afluència per evitar desplaçaments innecessaris i col·lapses a la carretera. El consistori fa una crida a observar el fenomen des del lloc on es trobi cadascú. Amb aquest objectiu s'instal·larà una gran pantalla a la plaça d'Esborn, on es retransmetrà en directe les imatges que donarà la cadena autonòmica IB3. Pel que fa a la mobilitat, l'accés de vehicles al far Puntenati quedarà tancat des de les 8 del matí. Així mateix, el trànsit es tallarà a partir de les 5 del capvespre a les zones oficials d'observació, que són Calan Blanes, Son Oleu, Son Blanc, Cala Blanca i també el passeig marítim del Cap d'Artruig, on hi haurà controls policials i tant fixos com dinàmics. L'Ajuntament també ha identificat com a zones sensibles de risc Cala Morell i el pont d'en Gil. I l'Audiència Provincial de Balears jutja des d'aquest divendres el patró d'un baler acusat d'abusar sexualment de dues menors a la nostra illa. Els fets haurien passat l'agost de 2017 durant la travessia per les costes de l'illa. La Fiscalia demana per l'home una pena de 6 anys de presó i una indemnització de 10.000 euros per un presumpte delicte d'abús sexual. Segons el relat de l'acusació, l'home havia establert una relació estreta amb la família des de l'any 2008, quan va conèixer la mare de la víctima fent de patró al Carib. Des d'aleshores feia classes de guitarra i fotografia a les menors, convivia al domicili familiar i era contractat cada estiu per navegar. L'escrit del fiscal detalla que la darrera vegada que la família el va contractar va ser fa 9 anys, l'agost del 2017, va ser precisament durant aquest viatge en el veler per al litoral de Menorca, quan l'acusat hauria aprofitat que dormia al mateix llit que les dues filles menors de la seva ocupadora per cometre aquests abusos. El judici està previst que comencés a les 10 d'aquest matí a la secció segona de l'Audiència Provincial de Palma. I anem ara ja als esports. Jordi Rivera, bon dia.
17: Hola, bon dia. Fitxatge de luxe per l'Este Menorca. El club Blanquivilau ha anunciat la incorporació de J. Slotter, 39 anys i 1,91 m, escorta de primer nivell amb nacionalitat polonesa, que aportarà talent, punts i una contrastada experiència internacional al projecte de la temporada 2026-27. Slotter, que actualment milita les files dels Astros de Jalisco, s'incorporarà a la dinàmica de l'equip de Javier Zamora un cop finalitzi la seva participació a la competició mexicana. El nou jugador menorquí compta amb una trajectòria envejable a Europa, on ha defensat samarretes històriques com la del Panathinaikos grec o l'Asvel Lyon Levant francès, club amb el qual es va proclamar campió de Lliga i Copa. A la Lliga Endesa espanyola ha militat el Betis, el Casademont Girona i el Casademont Saragossa, volem dir, i el Gran Canària, conjunt amb el qual es va coronar campió de l'Eurocup. A més, Slotter és una peça clau de la selecció absoluta de Polònia, combinat amb el qual va signar una històrica quarta posició de l'Eurobàsquet 2022. Amb l'arribada de Slotter, l'oficialitat de la inscripció del club a la categoria per part de la FEB, l'Este Menorca ja disposa de 5 jugadors confirmats pel nou curs, els renovats Adam Sola i Pol Figueres, i les noves incorporacions Kyle Greeley, Adam Keibel i aquest darrer, AJ Slotter. En vòlei, la Barca de Menorca ja té perfilat de manera oficial tot el seu calendari de preparació de cara a la temporada 2026-27. El plat fort d'aquesta pretemporada serà la recuperació de l'organització del Torneig Internacional de Menorca a Ciutadella, una cita que enguany farà història amb la presència per primera vegada a l'illa del conjunt italià del Bancania d'una Pàdova, provinent de la regió del Veneto. Aquest torneig es disputarà doble partit al Poli de Ciutadella dissabte 26 i diumenge 27 de setembre. Cal recordar que la pretemporada començarà el proper 1 de setembre i abans de jugar a Ciutadella les menorquines s'enfrontaran a una exigent ruta a l'exterior. La primera parada serà a Sevilla a partir del 10 de setembre per participar a l'Andalusia Volleyball Fest, on es mesuraran de manera consecutiva a 3 rivals de Superliga com Fundació Cajasol Andalucía, actuals campions de Lliga, el Volei Kiel, Suo Cuellamos i el Melilla. Després, la Barca de Menorca viatjarà dimecres 16 de setembre cap a la Bretanya francesa per disputar el Tournoi Pro Master de Quimper. En aquesta gira internacional pel nord de França, l'equip illenc jugarà contra dos conjunts de la Lliga Elite Gala, l'Estela Calais i les anfitriones del Quimper Volley 29, a més de tornar a coincidir contra el Melilla. El punt final de preparació seran els dos partits contra el Padova. I acabam en futbol. El mitjó de tercera federació iniciarà els seus entrenaments aquest proper dilluns. Els blanquivers que retornen a la categoria un any després de Petala han anunciat en els darrers dies els jugadors que formaran part d'aquest equip que lluitarà per mantenir la categoria. Es tracta de Martí Huguet, Lluís Salazar, Lluri Olives, Héctor Riudavets, Marc Sintes, Joan Coll, Kenny Bascunyan, Nacho Pérez, Marc Urbina, Marc Malià, Macot Sam, Rul Villalonga, Josef Barragán, Luisito Martínez i Sergi Malià. Qui ja ha començat els entrenaments de futbol aquesta mateixa setmana és el ciutadellenc Andreu Hernández a la Unió Esportiva Sant Andreu de Primera Federació. Dilluns 20 de juliol a les 7 de capvespre van començar a exercitar-se sota les ordres del tècnic Nacho González.
15: Moltes gràcies, Jordi. Recordin que tenen tota la informació a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2 a l'informatiu hora 14. Nosaltres tornem al municipi de Fornells a seguir xerrant d'aquestes festes de Sant Antoni.
8: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
9: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
10: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
1: I es troben amb nosaltres els nous convidats. Na Carme Guas és la caixera sobreposada. Bon dia, benvinguda.
18: Hola, bon dia.
1: És amb nosaltres Marc Rieres, caixer casat. Bon dia, benvingut.
19: Hola, molt bon dia.
1: Dos dels caixers que conformeu part d'aquesta Junta 2026, que és la millor del món. Bueno, almenys per voltos sí, no?
18: Sí, sí, sí.
1: Com espereu i viviu els moments previs al començament de les festes d'enguany?
18: Aquests dies de veritat que jo ho duo bastant tranquil·la, però sí que és veritat que avui de matí m'he despert i dic, uau, és que ja és demà i en pensar això sí que és veritat que m'he començat a posar un poc més nerviosa, però molt bé, amb ganes i il·lusió.
1: Comentaves abans que comencéssim, no tens cavall propi?
18: No.
1: Però dues ja una bona estona preparant-te per poder sortir i ja tens un poc d'experiència.
18: Sí, sí, sí. Tots els anys, bueno, fa des del 2016 que surt ja a les festes de Sant Antoni i, bueno, com has dit, no tenc cavall propi, però cada any l'he llogat en el Club Hípic de Migjorn, a la Creueta, i enguany, pues, igual, també.
1: Marguera és Fornells 100% i en ell això, doncs, per qui el coneix, no serà cap sorpresa. Però el fet que siguis el caixer casat d'aquestes festes, què suposa per tu?
19: La veritat és que és un gust poder formar part de la Junta, no?, com a caixer casat. És una responsabilitat també per intentar ajudar a que tot funcioni millor i en part intentar també pues, gaudir de la festa, no?, d'aquest cap de setmana intens.
1: Caixer casat també amb família. Això me fa pensar sempre un poc en... Bueno, sí, vosaltres esteu allà al davant, esteu al capdavant, sortiu a les fotos i sortiu a la plaça, però tota la gent que no sabem i que per vosaltres també vos acompanya, vos ajuda un poc a tot això, des d'aquí els hi hauríem de... de saludar o recordar-los. Sí,
19: no? Sí. D'agrair molt, perquè al final, darrere cada caixer o cavaller hi ha molta feina, tant d'animal com de coses de casa, també, normalment, no? I són moltes coses, se forneix gairebé tothom ben remolc, per tant, això vol dir que necessites gent darrere que s'enduguis cavall, que després se'l dutxi o t'ajudi a preparar-lo també, perquè un tot sol t'has de canviar de roba, és complicat, no? Hi ha molta feina darrere.
1: Mm. Estàs d'acord?
18: Sí, totalment. També, bueno, la família sempre està allà per ajudar-te en el que necessitis, però sí que es ve que, com ha dit en Marc, hi ha moltes coses darrere que a priori no es veuen, però que hi són allà i que, bueno, un tot sol és difícil i sense l'ajuda d'ells seria difícil d'arribar-hi.
1: Les preguntes que sempre fem un poc de caràcter d'actualitat política la fem als polítics, però sí que m'agradaria demanar-vos a veure quina és un poc la vostra visió del que vos agradaria que es desenvolupés a Fornells, perquè si mirem un poc amb perspectiva, el cert és que de mica en mica Fornells ha anat millorant, no, bueno, sí, també creixent, però ha anat millorant de molts diferents aspectes, però vosaltres bueno, sou joves i també sou qui aneu empenyent per el que ha de ser el Fornells del futur. Com us agradaria que fos el Fornells en el que viviu en el futur?
19: És complicat. Jo mateix ja ara fa uns anys que visc a Mercadal, per situació familiar, per moltes altres circumstàncies, i viure a Fornells, com molts altres llocs de Menorca, no és fàcil, però a Fornells és especialment difícil.
1: Per què?
19: Bueno, perquè el preu de la vivenda és el que és, i això també condiciona a moltes famílies que volen venir a viure a Fornells. Qualsevol cosa es ven a qualsevol preu i és molt difícil de canviar aquesta dinàmica, no? I al final el que fa és que si cada vegada hi ha menys família, et s'envien de poble a costa, més que hi sigui, i és més difícil de ser-hi. Com jo, hi ha molta gent de la meva edat que viu fora de, o fora de Menorca o a Menorca mateix i que té el sentiment de Fornells i de poble i participam en moltes activitats que es fan, però no hi vivim, no? I bueno, moltes vegades sou per circumstàncies de parella també, que són d'una altra banda, on se'n va a viure una altra zona, una altra torna, gent que és de fora i ve cap aquí, això també hi és. Però bueno, que la situació és complicada, sí, jo crec que sí.
18: Sí, total.
1: Quan ens apropem, Fornells és molt, també sí, turístic o estacional. Bueno, hi ha molta gent que, en certa manera, forma part de Fornells, però no tot l'any, bé, de manera... Però aquí, en aquest instant del calendari, allà on arriben les festes, totes com que explota en el bon sentit, com una festa. Si és cert, ho comentàvem també abans amb qui ens ha acompanyat, d'any en any veiem que hi ha algunes coses en les que tal vegada es condiciona un poc més la festa, no? Si poguéssiu, canviaríeu l'horari per no tenir que sortir quan pica sol? Jo sé que sortir a la plaça doncs, vos donaria igual, perquè sortir a la plaça, que és única a Fornells, és igual, és sortir quan hagi que sortir, però es ve que de mica en mica i cada vegada més les calors que vivim i patim són per vosaltres, que aneu vestits de negre, per els cavalls i per la gent que va a la plaça. Ho veus possible? Fer una adaptació, un canvi d'horari, on vos ho plantegeu?
18: Buah, no ho sé, crec que és cosa un poc difícil, però clar, si estiu és això, és sol, és calor, però sí que es ve que a la vegada nosaltres mateixos que som dalt cavall volem personalment almenys sobretot per el cavall i que ell estigui bé, i som els primers que si veiem que hi ha cosa que no va com hauria d'anar, doncs som els primers que amb pena, però mos retirem, perquè primer és el benestar, ja sigui del cavall nostre o també de la gent de baix, antes personalment que una festa, tot i que jo sigui la primera que esperi durant tot un any que arribin, però hi ha coses que també s'han de prioritzar.
1: També és cert que diuen més calor t'has d'hidratar més, però això s'ha d'entendre bé. l'ho dic, de la tercera D sí. o més, s'ha d'entendre bé, si no també pot afectar la festa, si la gent no sí. ho entén bé, no? Oh.
19: Sí. Jo personalment sí que m'aplanteig no només a nivell de Fornells, sinó a nivell de Menorca, que hi haurà d'haver canvis, i han de ser. De fet, a la reunió de caixers que vam fer dimarts en la Junta de Protocols ja es va decidir que es hi va una volta directament, no pas temps que farà diumenge, perquè sí que és cert que entrarà a tramuntaneta i podem estar més fresquets, sinó per aquestes setmanes dels animals, vull dir, dies de molta calor, vespres de molta calor, i van cansats. Van cansats, no només és per aquell dia, sinó és per cansament acumulat que duen. I en tema d'horaris, jo t'he dit que personalment fa estona que pens que s'han d'anar adaptant les coses. La festa ha anat evolucionant al llarg dels anys, cap a una banda o cap a l'altra, sigui com sigui, però que la calor farà fer canvis, segur, segur. I els pobles que tenim la missa abans, és un moment molt polit, jo Fornells crec que m'agrada molt personalment perquè la gent sap que la missa comença a les 11, a les 10 i mitja baixes d'excavar i el poble baixa allà, va a missa, tothom sap que hi ha un horari i quan es fa després l'horari aquest ja perd aquest encant, perquè clar, no és el mateix fer una missa, no saps si serà a les 3, si serà a les 4, no té res a veure, però que s'afecta a que els cavalls surtin més tard.
1: Volem agrair-vos, Marc, Carme, que ens hagueu acompanyat, Caixer Casset, caixera sobreposada de les festes de Fornells d'enguany de Sant Antoni. Que tingueu unes molt, molt bones festes i gràcies per haver-nos acompanyat.
18: Gràcies a vosaltres.
19: Moltes gràcies.
1: Junts arribem. Ara, al temps de la una del migdia, escoltarem les notícies del què passa al món. I després hi tornarem. Més convidats ens esperen.
20: Es la una, mediodía en Canarias. Uno de los grandes temores se ha materializado, se han unido los incendios de San Martín y Almorox en Madrid, ya son solo uno. El número de evacuados por los fuegos que asola el centro del país se duplican. Ya son casi 20.000 tras los desalojos que se deben producir de un momento a otro de tres nuevas poblaciones, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo y Chapinería. Conectamos de nuevo con el lugar donde se ha instalado el centro de mando avanzado en Cenicientos y donde continúa Belu Jiménez.
21: El incendio de Madrid, de San Martín de Valdeiglesias y el de Almorox ya se han unificado, se ha convertido en uno solo y están quemando por el momento unas 6.000 hectáreas, tal y como acaba de confirmar el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
22: En Madrid ahora mismo, en el territorio de la Comunidad de Madrid, tenemos ahora un único incendio, fruto de la unión de los que ayer eran dos, que era el incendio de Almorox de antes de ayer y el incendio que surgió ayer por el vehículo ardiendo en San Martín.
21: Las tareas se centran ahora en tratar de que este frente no llegue a Navas del Rey y en evitar que el otro incendio, el de Ávila, el de Burgondo, cruce también a la Comunidad de Madrid y se termine juntando con este otro incendio ya unificado. Con los tres nuevos municipios evacuados son ya casi 20.000 las personas que están fuera de sus casas por estos incendios en la zona entre la Comunidad de Madrid y Ávila.
20: La Unión Europea ha mostrado preocupación por estos incendios en España, ofrece toda la colaboración y el sistema de satélites Copernicus para monitorizar los fuegos. Igual de preocupados se encuentran por Francia. La situación es gravísima, apostillan. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
23: Bruselas sigue de cerca la evolución de los incendios en nuestro país, acaba de decir la portavoz de la Comisión Europea. España ha pedido la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la segunda vez que lo hace este verano. Y Bruselas ya ha puesto a disposición de las autoridades cuatro aeronaves, dos italianas y dos griegas, además del sistema de satélites Copernicus para monitorizar la evolución de los incendios. En la Comisión Europea ofrecen su colaboración absoluta por la situación muy preocupante, no solamente por los incendios en España, también en Francia y en Portugal.
20: Novedades en el caso Plus Ultra, porque el juez ha rechazado la nulidad de las actuaciones que pedía el expresidente Rodríguez Zapatero y ha llamado a declarar a los directivos de la aerolínea que han confesado por escrito, señalando a Zapatero. Ampliamos, Miguel Ángel Campos.
24: Portazo, al menos momentáneo, a la estrategia de Zapatero que buscaba la nulidad del caso, básicamente porque se fundamentó en los WhatsApps intervenidos por Estados Unidos de forma discutida al dirigente de Plusultra, Rodolfo Reyes, que a su juicio contaminan el resto del procedimiento. El juez Calama alega que las nulidades se aplican a decisiones firmes. Esto es una instrucción y es recurrible, por lo que no debe emplearse la nulidad como mecanismo alternativo. Además, la petición es extemporánea para el juez, porque la ha solicitado iniciado cuando ya ha transcurrido el plazo de 20 días que marca la ley para estos trámites. Calama también anuncia en otra resolución que cita a declarar como imputados los próximos 7 y 8 de septiembre a los directivos de Plus Ultra que han confesado la posible implicación de Zapatero en los hechos.
20: La cuenta en X, la antigua Twitter del nuevo director general de Juventud de Castilla y León, está plagada de mensajes xenófobos y machistas. Manadas de magrebíes, trenes de Bangladesh, pero desde la consejería dicen que solo tendrán en cuenta su labor. A partir de hoy, Radio Valladolid, Beatriz Holandía.
0: Es desde ayer director general de Juventud de la Junta de Castilla y León, depende de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas, que está en manos de Vox. En la red social X, Pablo Lázaro ha dejado un reguero de tuits xenófobos, racistas y machistas. Por ejemplo, llama perturbada a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y critica la regulación de personas migrantes, asegurando que España está cerca de convertirse en un tren de Bangladesh. Llama también la atención la consideración que tiene de los jóvenes, de los que critica los aires de exigencia de esas nuevas generaciones. Desde la propia consejería han confirmado a la cadena SER que se trata de la cuenta del nuevo director general de Juventud, aunque han descartado hacer ningún tipo de declaración. Aseguran también que únicamente se valora su labor al frente de su responsabilidad a partir de hoy.
20: Vamos con los titulares del deporte. Sara Núñez, hola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este mediodía se ha anunciado a Jürgen Klopp como seleccionador alemán tras la dimisión de Nagelsmann por la actuación de Alemania en el Mundial. Tras el anuncio ha sido la rueda de prensa de presentación en la que de hecho ha hablado sobre la salida del anterior seleccionador. Está aceptando el puesto a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y en el caso de que ataquen a su familia o piensen que es una basura, como él mismo ha dicho, se irá sin pedir nada más. De momento firma contrato hasta 2030. Además, tarde de amistosos, el Real Madrid juega un partido de entrenamiento contra el Alcorcón a puerta cerrada a las 5:30, el primero bajo las órdenes de Mourinho, también amistoso del Barcelona que se enfrenta a la Europa y juegan hoy además Elche y Osasuna, y del Tour de Francia ante penúltima etapa con más de 5.000 metros de desnivel. Allí está Borja Cuadrado. Cuéntanos, Borja, muy buenas.
3: Buenas tardes. Desde las calles de Gap, a las 2 de la tarde va a arrancar la 19ª y antepenúltima etapa del Tour de Francia, con desenlace en el legendario Alpe d'Huez, que este año va a tener dos finales de etapa, hoy y también mañana. La de hoy es una jornada más corta, 128 kilómetros. Se va a ascender la famosa montaña de las 21 herraduras, con Tadej Pogačar como líder de la clasificación general, Remco Evenepoel segundo a 4:32, tercero Isaac del Toro a 6:51, el mejor español quinto, Juan Ayuso a 9:22.
2: Más en polideportivo, la selección española femenina de waterpolo está disputando la semifinal de la superfinal de la Copa del Mundo. De momento 6-8 frente a Rusia en el tercer cuarto, gana España, pasaría en este caso a la final. Y por último, en jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría en Fórmula 1.
20: Gracias, Sara. Los servicios informativos de la SER siguen trabajando para ofrecerles la última hora de los incendios. Volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
1: Seguim en directe, estem en temps de Oi per Oi Menorca, l'especial Sant Antoni. Estem a la terrassa del restaurant Escranc Perut i ja amb nous convidats i convidades, després d'aquests dos bons consells, reiem amb elles.
5: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
25: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
26: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
27: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barcelona Ura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
28: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
1: María del Mar Triay, buen día, bienvenida.
29: Buenos
6: Bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres a la sintonia de la ràdio i a la terrassa del restaurant Escranc Pelut. Na Maria del Mar, Trià i Rosselló, és caixera batlesa, i per tant a ella demanar-li un poc quines són un poc les sensacions en les hores prèvies, perquè ja ho tenim aquí.
6: Sí, exacte, ja ho tenim aquí. Bueno, les hores prèvies són molt de preparatius, molt d'estrès, estrès per poder-ho tenir tot aclarit, en marxa, demà, perquè demà al final acabes de fer les quatre coses més importants o els darrers retocs i ja hi ets, i les hores passen tant de veres que no te'n dones compte i... Però bueno, és això, els preparatius, tenir-ho tot aclarit i bueno...
1: Bueno, estem en efecte ja bon i a punt. Sentíem abans les paraules des que aixecat, des que aixera sobreposada, que deia no, nervis, no, fins a uns moments abans, no? Després així és com que per a veure que només jo he deixat alguna cosa o que prop que està. Mm. Bueno, tot perquè no sé quina és la teva experiència dins el món de les festes. Dins el món dels forners tinc claríssim que ho tens més que dominat, no? Però el tema del cavall... Colques habitualment? Tens cavall propi?
6: Bueno, el meu germà té cavall. Jo, de jovenet, havia qualcat moltes festes, molt d'anys. El que ara sí que havia fet una aturada i l'any passat ho vaig com a... Bueno, en l'oportunitat aquesta que me van donar i me van brindar, pues he tornat a com a reenganxar després de 30 anys, imagina. I bona experiència tenia, però bueno, igualment t'has de preparar i això no t'ho lleva ningú. Vull dir, si vols anar... ben tranquil, perquè al final els cavalls són cavalls, la gent és gent i tot junt ho has de tenir un poc controlat i saber un poc el que has de fer i que t'has de preparar, efectivament.
1: Però tu coneixes bé forners i en sí. Els forners i fornelleres, és a dir, quan tu surts a la plaça la gent que hi ha al voltant, la majoria són coneguts, veïns, companys, gent que més o menys... Tot això, a part de que pot ser molt, molt emotiu, també entenc que ajuda, no?, el propi caràcter de la gent que tot es desenvolupi bé.
6: Jo te diré, sincerament, que jo no sé ni siquiera qui tenia de vora. Vull dir, la meva manera de... Clar, jo venc de fa molt d'anys de qualcar, i jo me sento amb el cavall i el que hi ha al rededor no sé qui hi ha del costat meu. Sé que efectivament hi ha el meu fill, l'home, gent de Fornells, però no te podria dir.
1: Digue'm que estàs concentrada realment.
6: Exacte, jo sí perquè vull dir, és un animal, són unes festes i jo, la meva manera d'entendre-les és estar per lo que estem, vull dir, disfrutar-ho, però que estàs damunt d'un animal i que al rededor hi ha gent, i vull dir, tot, no pots anar allà com si, bueno, això no és res, sí que és.
1: Forneix té un caràcter, té el seu propi caràcter,
6: sí.
1: Això és conegut de qui està aquí, ho viu aquí, de qui ve de fora. Però... ja que continua treballant i cap a on? Quin és un poc el sentit? Fixa't que ahir estàvem fent el programa des del Castell. Mm. El Castell també treballa molt o intenta treballar molt el que és aquest sentiment de poble. Mm. Quin és un poc el destí que de seguir Fornells i la gent de Fornells per enfortir precisament això?
6: Clar, jo crec que Fornells se fa una feina més intensa perquè és molt turístic. Clar, la gent de Fornells, el que és del poble, la majoria tenen negocis i clar, a lo millor per les festes tothom està fent feina. No tens aquell recolzament segons quant de la gent teva, de la gent del poble. I clar, això fa que tinguem que fer feina per seguir les tradicions, seguir els protocols, seguir, bueno, perquè molta gent no és d'aquí i clar, això s'ha de fer feina per mantenir-ho.
1: Precisament per el que dius, es nota més a Fornells la cara del dia i de la nit, vull dir l'estacionalitat, l'estiu i l'hivern, perquè
6: sí.
1: L'hivern és com Fornells, és altra cosa.
6: Sí que es nota.
1: I està bé que sigui així o tal vegada s'ha d'anar caminant a la... Perquè aquí se diuen que les xifres mostren una certa desestacionalització. Mm. No sé si ho noteu aquí.
6: Bueno, jo personalment no. no ho noten, si ve, queda aturat. El poble no hi ha, per això, des del meu punt de vista, el poble no hi ha. Jo faig feina també a la biblioteca del poble, i a part de la gent que ve allà, vull dir, Fornells és com a desert, no, però hi ha un pot de moviment des de matí, però després és cap vespre, a partir de les 4, en l'hivern, no hi ha activitat, des del meu punt de vista.
1: Amb lo tranquil que deu ser la biblioteca, entenc ara quan dius estrès, no? Posar-te un cavall i sortir a la plaça.
6: Sí.
1: com dos coses molt.
6: Bueno, sí. Però, i clar, si estiu es triplica. Vull dir, hi ha molta vida que també és agradable, però bueno, passam d'un extrem a l'altre i això a vegades costa.
1: Doncs avui hem estat també xerrant amb Maria de Mar Trier i Rosselló, que xera badalesa d'aquestes festes de Sant Antoni. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bones festes.
6: De res, a vosaltres, i molt bones festes a tothom.
1: Nosaltres seguim i continuem sense fer una aturada, perquè tenim altra dona que és aquí amb nosaltres. Con nosotros está la doctora Reina Yadó. Reina, buenos días.
7: Buenos días.
1: Bienvenida, gracias por acompañarnos.
7: Gracias por invitarme.
1: No hace mucho hablamos de una interesante iniciativa que habíais organizado en el hospital, el recoger ayuda y solidaridad en favor de la gente que necesita por ese doble terremoto que padeció Venezuela. Y, punto seguido, esto sigue. Tanto que el 27, o sea, ya... Hay un concierto que se ha organizado con grupos de música menorquina para continuar en esta misma línea. Coméntame cómo va.
7: Bueno, primero que nada agradecer a todo el pueblo menorquín porque se han volcado activamente, superando todas las expectativas en los donativos para enviar a las víctimas del terremoto, sobre todo a los niños. Y... los preparativos están a plena marcha, estamos muy contentos por la respuesta posterior y las que vendrán, para sobre todo en caras al próximo lunes 27 a las 8 en la población de Alayor, con el concierto solidario de música menorquina, a la cual estamos invitando a toda la población que vaya, porque con estas entradas que nos han donado los artistas íntegramente, vamos a recoger dinero para poder empezar a enviar los donativos recogidos. Están esperándolos como agua de mayo.
1: Sigue habiendo una necesidad, lo dijimos desde un primer momento. Hay que saber atender a la emergencia, a la urgencia del momento, pero también, sobre todo, entender que cuando se han ido las cámaras, sigue habiendo gente necesitada, medicamentos que faltan, gente que atender, una vida que reconstruir, la vida de todos. Aquellas personas que se han visto afectados, que hay que reconstruir. Y en ese sentido, aquí tiene todo, se entiende perfectamente por qué es necesario este concierto de música menorquina y por qué es importante que dé soporte. Hace un momento me has enseñado cómo la gente te está haciendo llegar el cariño y el amor y el agradecimiento precisamente por lo que estáis haciendo. Me ha parecido maravilloso. Se trata de una monja, cuéntame.
7: Sí, Sor Ana Bonet es una monja mallorquina que está desplazada a unas misiones de María Auxiliadora allí en Caracas, y tienen un buen grupo de jóvenes monjas también que bajan a La Guaira. Esta mujer tiene casi 70 años allí, desplazada, ayudando a niños y adolescentes. Y ella es invidente. Y ella, con los oídos y con su saber hacer, nos va conectando a todos. Con lo cual, a mí me parece que es una obra extraordinaria. Y ahora mismo me contaba, como has escuchado el mensaje, que han ido gente también de Mallorca a intentar empezar a construir un centro para desplazados, para personas que han quedado sin nada. Me transmitía también la profunda, digamos, impacto psicológico, el profundo impacto psicológico por perder todo. O sea, hagamos un ejercicio un momento. Quedarnos sin cartera, sin coche, sin casa, sin cama, sin ropa, sin nada. Me dice una expresión en mallorquín de que lo que hacen es ponerse las manos en la cabeza. Y ese es el perfil de familias que están recogiendo, y sobre todo también niños sin padre, que han quedado totalmente sin familia, ¿no? Y ese es el objetivo de nuestra recogida y el objetivo de este concierto del lunes 27.
1: Toda ayuda es buena. Sin embargo, no nos cansamos de repetir una idea, y es que aunque toda ayuda sea buena, la ayuda que realmente es buena es la que llega. El que haya un poco la garantía de vuestra experiencia de muchos años trabajando en cuestiones de cooperación, ahora enfocados en este tema, y saber con quién hay que hablar, a quién hay que hacer llegar esta ayuda para que realmente llegue, para que no se pierda por el camino o pueda haber dudas. Esto tiene mucho valor y es muy importante.
7: Efectivamente, más o menos desde el año 2010, bueno, empezamos en esas fechas. Un par de años posteriormente a ello, pues debido a las características políticas y económicas de Venezuela, hemos estado haciendo este trabajo, ¿no? También de hormigas, como pequeñas hormigas, con unas rutas específicas, con un perfil específico, con personas con su nombre y apellido, fundaciones que nos respaldan allí, una fundación que nos respalda allí. Y el objetivo de estas ayudas son las personas que nada tienen. El perfil de nuestros receptores de donativos son personas que no tienen ninguna posibilidad de tener

0: Sushi recién hecho para llevar y disfrutar donde quieras. En casa, en la playa o bajo las estrellas. En calle del Rosario 4, cerca de la Plaza de Fornells. Y en subarashiforneis.com. Subarashi os desea a residentes y visitantes unas magníficas fiestas de Fornells.
1: Ya están aquí las segundas rebajas. Llega el mayor estocaje del verano con precios increíbles. Conjuntos de verano para niños desde solo 10 euros. Y para tu hogar, juegos de sábanas de 3 piezas, 2 por 25 euros. Además, sábanas por piezas y toallas de baño Memphis, todo al 50%. Segundas rebajas de Memphis. Más género, más variedad y los mejores precios del verano. Te esperamos.
2: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
3: El 12 d'agost, per si algú se li ha oblidat, hi ha un eclipsi que es podrà veure, entre d'altres llocs del món, aquí, a algunes bandes de Menorca. Com feia un comentari amb el Batle Joan Pellicer, que també per Platges de Fornells, per exemple, per exemple, s'hi podrà veure. Tot plegat, és cert que és una activitat realment única i per aquest motiu el Museu de Menorca organitza Del cel dels antics al cel d'avui, de les cultures antigues a l'eclipsi del 12 d'agost. Això és una activitat que es farà dijous, dia 6 d'agost. Si mires el calendari veuràs que no queda tant de temps i si et fa ganes poder participar d'aquesta conferència, que és per tots els públics, únicament has de, per un tema d'aforament, telefonar al museu i dir jo vull venir, o entrar al web museudemenorca.com i dir que vols participar. Serà interessant perquè en aquesta xerrada se planteja un viatge a través de la relació entre les diferents societats humanes i el cel al llarg de la història. És cert que moltes vegades ho hem mirat per saber navegar, per saber orientar-nos, per saber el temps que farà. Mitjançant el que es denomina l'arqueoastronomia, s'explorarà com diverses civilitzacions en el seu moment ja van observar, van interpretar, van integrar els fenòmens celestes, com els solsticis, els equinocis, els eclipsis, particularment, en les seves pràctiques culturals. Recorda que a més te servirà de gran ajuda, perquè si això es fa dijous dia 6 d'agost, quan arribi l'eclipsi del 12, en sabràs molt més del tema dels eclipsis. I bueno, perquè cada vegada que el Museu de Menorca fa alguna coseta, nosaltres xalem molt i sabem que tu també. Per tant, ja saps, pren referència. Ara anem un moment a un recordatori d'un concert de joventuts i ja xerrem amb els protagonistes.
4: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Cortó, Tibó, Casals. Amb el trio Freixes. Violí, violoncel i piano. Concert dedicat a la memòria de Pau Casals. Dimecres, dia 29 de juliol, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
3: Saludem a continuació des de la terrassa del restaurant Escranc Pelut. Estem a Fornells i a punt de començar les festes de Sant Antoni Abat d'aquest 2026. El caixer pagès de ses festes, en Pere Marquès, bon dia, benvingut.
5: Hola, molt bon dia, som.
3: També és amb nosaltres en Juan Luis, del Norteño. Juan Luis, bon dia, benvingut.
6: Bon dia.
3: Gràcies per estar aquí amb nosaltres també.
6: Gràcies.
3: Volíem mirar de... Com sempre intentem, la ràdio intenta fer això, no? Explicar o interpretar per aquelles persones que ens escolten el, de quin tema reiem. I volem donar-li voltes i voltes en unes festes que, entre altres coses, ens ajuda a saber i conèixer més del que és i com és la gent d'un indret, com és el cas de Fornells. Però primer començarem un poc per demanar-vos temes un poc més personals per saber com ho viviu. Pere, que representa per tu ser el caixer pagès d'aquestes festes?
5: Bueno, jo enguany per jo sempre ha estat una alegria molt grossa faró, ho he estat diversos anys, diversos bienis. Enguany ho faig per substituir el caixer pagès de Son Tema, però quan m'ho han comentat, si vaig dir que sí tot d'una, ben igual, vull dir que, bueno, que és una cosa que sempre m'ha fet il·lusió.
3: Quan deim que t'ha fet il·lusió, és el mateix concepte de participar activament de les festes?
5: Sí,
3: o perquè ets molt del món del cavall, o perquè
5: sí,
3: t'ha dut bons records, o tal vegada per tot plegat?
5: Sí, bueno, jo realment fa 43 anys que surto a les festes.
3: Uf, carai.
5: i sempre m'ha agradat.
3: Han canviat molt les festes en 43
5: molt,
3: anys?
5: Moltíssim.
3: Com han canviat?
5: Bueno, pel tema de gent, més que res. Sempre hi havia hagut gent, però no les aglomeracions que hi ha avui en dia. Avui en dia hi ha molta, molta gent. De fet, per la gent que ja es comporta, vull dir, hi ha que dir-ho.
3: Clar, és el que anava a demanar.
5: Es comporta.
3: Més gent hi hagi mentre que es compartim. Doncs
5: sí.
3: Bé, bé, no?
5: Però, clar, no deixa de fer que per el tema que balla això és més complicat, també. Ja has de mirar més què fas dins, quan entres dins la plaça, vull dir... ja no deixa de fer que manar amb un animal, sempre, vull dir...
3: I... No sé si has sentit, abans arribàvem amb Maria de Merle, que serà Badalés, i ella deia, no, jo quan estic que només veig el que és estar a la festa, no miro la gent, no sé ni tal.
5: No, ja... sí, el que és de fer realment, t'has de preocupar de que l'animal te vagi bé, o el màxim de bé, i la gent, clar, també... No pots estar pendent d'un per un, perquè el que he dit són molts, sí. Però sí, que no deixa de fer, que estàs un poc intranquil de no fer mal a la gent. Vull dir, amb això, i passant pena a tots, vull dir...
3: Reien de passar pena. Una de les coses que estem comentat bastant és que ens donem compte que més enllà de l'actitud de la gent, no? Després hi ha el factor de la calorada que sembla pot fer, o que farà en aquestes festes, com això també... No és que ens faci suar, és que fa patir directament també a l'animal i... Tot aquest tipus de coses, li dones voltes, te preocupa o...?
5: Bueno, jo alguna vegada que els animals avui en dia m'assembla que tothom et se treu prou preparats. Vull dir, no és que el agafem i neguem a la festa. El cavall és un animal que cada dia surten. Vull dir, fan feina cada dia. I alguna vegada que, bueno, m'assembla que tots estan prou preparats per fer-ho. Vull dir... I els animals, clar, l'únic de so que s'hi afegeix és la gent, que potser dins la gent es ponen un poc més nerviosos, però pel fet de patir calor i això, m'assembla que no. Vull dir, bo, m'assembla que no. Que la poden resistir pel fet de s'entreno que duen. Vull dir...
3: Te preocupa més el com pugui esdevenir la festa, que vagi bé o no vagi bé, o te preocupa més el futur del camp? Perquè aquesta és la típica pregunta que sempre fem.
5: Hombre, jo me preocupa més el futur del camp.
3: Tan malament està?
5: El camp, la veritat és que sí.
3: Però per sequera, per l'aigua, per la calor, o per altres coses?
5: Bai, per tot, un poc. S'has anat afegint, la prova és que a Menorca aquí mateix s'han tancat moltes finques, moltes, però... moltíssimes, vull dir, Menorca, jo record quan era el lot, hi havia 600 o més de finques amb actiu, i avui no, ja no hi queden, això.
3: I com són les principals característiques d'allà on hi fas feina, al camp, de la finca en què estàs?
5: Bueno, jo ara, personalment, la finca meva se va vendre... a uns estrangers i ara me dediques a el que és la recol·lecció de forratges, i hi tenim cavalls i egos i altres animals, diguéssim. Es va tancar l'explotació el que era de vaca, i vam apostar per això ara.
3: I amb aquests cavalls i egos sortiràs a les festes?
5: Sí, jo tinc cavall propi, sí.
3: Que nom?
5: Aquiles.
3: Doncs no te'n vagis, que li vull demanar també a en Juan Luis. Jo li deia en Juan Luis de Norteño,
6: sí.
3: per quin motiu? Bueno, perquè el Norteño és molt representatiu de Fornells,
6: sí.
3: Per la mare de Déu, i a més perquè esteu en una part organitzativa de la festa de punta final, quasi en tot moment, on sí, feu molta cosa.
6: Sí, estem, no tenim altre remei que estar-hi, perquè d'aquí mos venen uns ingressos importants, perquè si no, no podríem subsistir.
3: I què feu d'aquests ingressos després?
6: Bueno, me refereix que avui en dia no és com antes, jo t'ho dic en pròpia persona, perquè jo vaig jugar molt d'anys i fins te pagaves les botes i tot. I ara, qui més qui menys, cada lloc que ve, sempre els hi has de pagar alguna cosa per la gasolina i clar, no et dones compte quan tens una plantilla de 25, si
3: puja
6: per 100 o per 150 són doblers, i això el club no ho pot afrontar, si no pot agafar les festes de Forners, que l'any bon, ja fa diversos anys, aquests darrers anys els han agafat els nostres, aquests darrers 4 anys. Abans era la Creu Roja que ho duia i després ho va agafar. El Norteño havia desaparegut, havia estat 6 anys sense activitat i ara, a partir de 4 anys enrere, pues, ho han agafat nosaltres. O sigui, han agafat els puestos de la Creu Roja, que era antes es qui la duia. El que et saber ben, eh? Vull dir, estic rellant d'aquí on fas la festa en si.
3: El que significa, per tant, o vull imaginar que en aquests dies previs heu estat fent, com a equip, molta feina vinculada al tema de les festes, que també, sí, com dèiem al començament, és una cosa que fa poble, no? És alguna, sí, cosa que ajuda a refermar un poc aquest sentiment, sí, de forneller i fornellera.
6: Exacte, sí, sí. És lo que hem fet fins ara. Bueno, n'ha fet tots els preparatius, tenim una persona responsable que ho du tot, has de dur... Bueno, hi ha que controlar molt. Hi ha que controlar molt perquè es maneja molt de doblers per allà dins.
3: I... S'han de fer bé les coses.
6: S'ha de fer bé les coses i evitar... Vull dir, la gent és molt espavilada i no pots deixar un bidó de cervesa allà en terra, encara que sigui de 50 litres, perquè si no, al cap d'un parell d'hores ha desaparegut. Vull dir, tot s'ha d'entrar, quan ha acabat la festa, dins una caseta que tenim allà de vora es moll.
3: I vos organitzeu de la verbena d'avui?
6: La verbena, sí, totes les verbenes des d'ahir, que va començar fins a dilluns.
3: Sí, després del pregó avui i fins,
6: sí,
3: dilluns.
6: Sí, exacte.
3: Molt bé.
6: Fins a dilluns.
3: I amb això dèiem que és un poc el que dona oxigen al pulmó,
6: exacte,
3: del Norteño per,
6: exacte,
3: continuar fent feina.
6: Sí.
3: I ara la pregunta és, reiem-ne del Norteño? Quins són un poc els vostres objectius esportius o com a club?
6: No, els nostres objectius esportius és un club molt humil. Per tant, que estiguem a mitjan taula, ja no aspiram a més. Vull dir, tampoc no aspiram a ser dalt de tot, ni implicant-nos en pujar a tercera, ni cap cosa d'aquestes, perquè això ja representa... I a part d'això, els jugadors que tenim tampoc no són d'una qualitat tan grossa per poder aspirar tant.
3: Per tant, té aquesta vessant més de social, entenc.
6: Sí, exacte. Sí, perquè la veritat és que des que nosaltres ho van agafant, això, ja fa 4 anys, han quedat atordits de la gent que ve a veure els partits. Perquè és l'única activitat que hi ha a Fornells. A part de que ara hi ha les festes, vull dir, en l'hivern no hi ha absolutament res. L'únic que hi ha és futbol. I clar, i molta gent ve, i això sí, han tingut molt bona resposta per part de la gent de Fornells i de fora.
3: Quan reiem de que sou com una família, el Norteño, de quanta, sí, gent estem xerrant? Perquè aquí hi ha una cosa que, bueno, no sé, ho veiem també molt sovint, no? Una cosa és que tu formis part d'un club i altra,
6: sí,
3: cosa és que t'impliquis fent-hi, doncs, el que,
6: sí,
3: calgui des del primer moment.
6: Sí.
3: La gent és participativa? No és el mateix anar al camp de futbol a veure com juga el seu,
6: sí,
3: fill, que quan el club te diu, escolta, necessitem,
6: sí,
3: quatre mans,
6: sí,
3: que ajudin, no,
6: sí,
3: que vinguin i que...
6: Sí. Pues, la veritat és que amb això anem una mica ajuts. Vull dir, és allò que hi ha una directiva de 6 o 7 i a la llarga, al final, quedam en 3. Me refereix que sí que ajuden, però materialment poc.
3: Sempre,
6: sí,
3: és important,
6: sempre
3: el que hi hagi un poc més de mans.
6: Sí, tindria que haver més ajuda per part de tots aquests que te diuen que t'ajudaran i t'apoyaran, però a l'hora de la veritat no els veus allà dalt. Així, participant.
3: Ara li demanaven a en Pere fa un moment a veure com recordava, que em deia que tenia 43 anys sortint a les festes, el com recordava com ha anat canviant o evolucionant. No sé quina edat tens tu, però quasi te demanaria el mateix que li he demanat.
6: Jo ja en tinc 72.
3: Pues hauràs vist festes, tu.
6: Sí, moltes, moltes. I he canviat moltíssim.
7: Més que jo.
6: Moltíssim he canviat.
3: També te demana el mateix que li demanava,
6: sí,
3: en Pere. Explica'm un poc a quines coses has vist que ha canviat i què diries que ha canviat a millor o a pitjor. O...
6: Bueno, jo diria primer amb els cavalls, perquè això va començar... Bueno, el José, tu el coneixes, i van començar 4 o 5 cavalls, com aquell que diu.
7: Sí, sentir comptar de 7.
6: Sí, de 7,
7: sí,
6: i
7: això. Sí, sí.
6: Això, jo... Això de més petita, però me'n recorda... de sa banda de música que hi havia, estava dins un camió, dins sa caixa del camió, que era el camión de l'Andrés, i bueno, i després, clar, s'ha anat incrementant molt més. També hi ha molt més gent, jo crec que hi ha molt més gent que el que hi devia haver en aquell temps.
7: Sí, sí, jo el que he notat més el canvi was amb la gent, sí. La gent... Ser una illa turística també sí, ajuda molt que ve molta gent de fora, humors i...
3: És cert que moltes vegades ara hi ha el debat un poc del tema de la massificació, però bueno, en un moment determinat i per festes, tota la gent que ve i està aquí no sobra ningú, vull dir que entenc que venen per participar del que són les festes i això també és una gran alegria, ajuda també el norteño,
6: sí,
3: vull dir que tot això és bo. És una qüestió després del factor de, com ho comentava en Pere, que hi hagi senya, no? que la gent doncs, es comporti,
7: que es comporti la gent, vull dir, el que he dit de normal, sempre hi pot haver un cas aïllat, però són casos aïllats, no és allò que tothom sigui igual. Vull dir, la majoria de gent es comporta, s'ha comportat sí. I te demana abans per què fas això, per què fas allò, i te fan preguntes, o sigui que molta gent te demana. Hi ha gent que no li agrada veure el cavall que faci això, vull dir, també m'hi he trobat en casos així, que si sembla que el cavall passa pena, perquè
3: sua.
7: Sí, perquè sua, i, però bueno. El que dic, aquests animals... En si, bon pare mateix, moltes vegades m'ho havia dit, el desenganxaven de segar, qui insistiu, anaven de segar i s'anaven a fer la festa. Vull dir, eren la vístia de feina, diguéssim. S'emprava el mateix. Avui, el cavall és un capritxo i només el tenim per les festes. No fan feina, la majoria, solament.
3: M'agradaria demanar-vos precisament des d'aquesta visió, no? Que vos ha permès veure un poc com s'ha anat canviant o ha anat evolucionant. Quin seria un poc el vostre desig pel futur al respecte de les festes? Si canviaríeu alguna cosa o no, si faríeu alguna cosa de manera diferent, si recuperaríeu alguna cosa que tal vegada s'hagi perdut en el temps. No sé si ho heu pensat mai.
7: Jo recuperar... diguéssim, quan vaig començar jo mateix que era més la gent del poble, vull dir, no hi havia gent turística després, era la gent del poble que se replegava a Menorca, que ara, jo vaig començar a Ciutadella, som de Ciutadella i vaig començar allà. A Ciutadella venia la gent de Menorca, veu molts, però gent turística en si no n'hi havia, vull dir, i clar, no hi havia les aglomeracions que hi ha ara. I ara ve gent de Mallorca, de Barcelona, ve de per tot, vull dir...
3: Una de les coses que segurament deu afectar també és el temps, no? Perquè el número de cavalls que hi participen, però també la quantitat de gent que hi ha, segurament fa que vagi tot més lent o més ràpid, més lent, vull pensar, no?
7: Bueno, vull dir... Sí, potser s'ha allargat una miqueta, però... Vull dir, els horaris normalment et solen complir quan vas amb el cavall. L'horari del cavall, més o menys, es compleix. És quan vas a peu, que després potser se t'allarga més o s'has anat afegint coses que no es feien i s'han anat feguent. Vull dir...
3: Juan Luis.
6: Sí, no, jo el que no hi entenc gaire de protocols, però com que l'altre dia en Pau m'ho explicava una mica, també està molt bé que troba que teniu una persona que controla
7: el temps,
6: sí, que el cavall pot estar sí. Allà enmig.
7: Sí.
6: I això, de qualsevol
7: sí,
6: manera...
7: perquè no s'allargui tant, vull dir, van decidir de fer un minut i mig el dissabte i un poc es diu monja, segons el que veguem.
3: Quants cavalls surten a cada tanda?
7: Si no ho veig malament, crec que són 56 el dissabte.
3: No, dic cada vegada a la plaça.
7: Quan... Ah, dos.
3: Dos cada vegada.
7: Dos per tant, sí. Dos.
3: Bueno, fa bé també per la mida d'un poc... Que
7: sí, no, aquí està bé, és una plaça gran, aquí Fornells, sí. I està molt bé, dos, vull dir. Bueno. I em vas controlar el temps, el que dic, també no... Ja t'evita allò de que un es vulgui allargar més de la compte o... Vull dir... l'animal en un minut i mig no té temps de passar cap pena ni un. Dic que no, això tranquil.
3: Passa la mateixa pregunta que te feia tu ara. Bueno, no sé quin desig o quina cosa creus que canviaries si poguessis un poc de Fornells o de les festes de Fornells?
6: No, jo en principi ho veig bastant bé i després de això que hem comentat ara de que controles els temps i dones més agilitat a la cosa, clar, jo ara te diré un cas, vull dir, jo en aquell temps l'empresa nostra ha estat d'autobusos, la tenim encara, i jo m'anava a autocars i es diu menys que sempre me tocava fer feina, quan arribava aquí es diu menys els cavalls havia acabat a les 12, una cosa així. I ara dura...
7: Sí, ara dura un poc més.
6: Dura un poc més. Les dues o més, eh? O més.
7: Sí, sí.
3: Amb aquesta calor.
6: Amb aquesta calor.
3: Però la festa està feta així, d'aquesta manera. Nosaltres el que volem i desitgem és que la gent, tota la gent, la pugui viure. La que surt a la plaça i la que no, la que va a la verbena, que tal vegada és la mateixa, però bueno, que en tot cas aquí hi ha festa per tothom. I dient, hi ha festa per tothom, sí, sabem respectar, si sabem acompanyar, si sabem viure i conviure amb la gent de Fornells perquè sigui tot un èxit. Vull agrair avui amb el caixer pagès de les festes de Sant Antoni, amb Pere Marquès i també amb Juan Lu del Norteño, que avui ens hagueu acompanyat al nostre programa. Moltes gràcies i molt bones festes.
7: Bones festes a tothom, igualment.
3: I fixeu-vos que ahir ho deia tantes vegades i avui no ho he dit cap vegada, el que no significa que no hagi rodat des del començament del programa les nostres gorres, les gorres de Ràdio Menorca, que les tenim aquí per als convidats, però que si ara esteu per aquí rodant, ens escolteu des del cotxe o des de casa, però esteu a prop i vos fa ganes, encara tenim un poc de programa, passeu per aquí, per la terrassa del restaurant de Escranc Pelut, tenim una per vosaltres. Una gorra que ve molt bé per aquesta calorada que tenim a l'estiu i per lluir diferent. O sigui que les teniu aquí al vostre abast. Aprofiteu-ho. Nosaltres ara fem just una petita pausa. Tenim encara bons consells dels nostres anunciants i alguna altra sorpresa.
4: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Cortó, Tibó, Casals. Amb el trio Freixes. Violí, violoncel i piano. Concert dedicat a la memòria de Pau Casals. Dimecres, dia 29 de juliol, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
8: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
9: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
2: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fiat que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem gloriós Sant Jaume.
10: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
4: Sant Jaume és festa, és il·lusió, és alegria. I des de Casa Sent Menorca, al cor d'aquest poble que ens va acollir també, volem compartir l'alegria amb tots vosaltres. Disfrutem, xalem i estimem tots, veïns i visitants del castell, la nostra festa. Des de Casa Sent Menorca, la teva immobiliària de confiança, gloriós Sant Jaume per tothom. A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Domoelín us desitja un gloriós Sant Jaume.
3: Alguna cosa que sempre ens agrada fer també és explicar què és el que estem veient, en aquest cas des de la terrassa del restaurant Escrenc Pelut de Fornells. El que veiem és la badia de Fornells, una bona quantitat de gent que surt doncs ataviada amb, com van tots els bussejadors, amb bombones per anar doncs, mirant al fons de la mà, fer snorkeling o fer alguna de les moltes diferents activitats que permet la Mar de Menorca. I és que aquí a Fornells activitat nàutica n'hi ha moltíssima. Barques que entren, barques que surten, es veu que hi ha també genteta, vida, en definitiva. Un parell de craps i alguna estrella de mar, en aquest cas pintada, que la tenim just davant dels nostres ulls, en aquest marc, en aquest paisatge, amb l'skyline, que dirien del que és Menorca, amb el Toro al fons. Bueno, pues, així és el que veiem. Però ja que estem tan ficats amb el tema del mar, quedem-nos aquí amb la informació per navegants, que tal vegada a tu t'interessa també, perquè has de saber que en el dia d'avui meteorologia ens diu que la costa nord de Menorca tindrem component est 3 a 4, passant a sud i sud-est 3 a 5 per la tarda. I ja perdent força al final del dia i canviant a oest i nord-est, 3 a 4. Fixa't que dona una bona volta. En què queda això? Doncs que tenim situació de marejola en maró, amb bona visibilitat. El sur de Menorca no és tan complicat. El sur de Menorca és component sud i sud-est 3 a 5, passarà a oest i sud-oest 3 a 4. I el canal de Menorca, de la mateixa manera com us he dit, igual que el sur de Menorca. Ens agrada sempre aturar-nos a una platja. Avui doncs, hem anat a Punta Prima, com anem rodant a ponent i avant al nord-sud. Avui tocava Punta Prima. I aquí el termòmetre marca 32 graus de temperatura i la temperatura de l'aigua, 29 graus. És una sensació tèrmica doncs, que fa realment que hi hagi, doncs, amb la humitat, més escalfor. L'índex de radiació solar està en 9 i continuem avui també davall d'aquests avisos per temperatures altes. O sigui que cal anar amb compte al calor. Seguim.
11: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón piel de sapo por solo 99 céntimos el kilo, un 33% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, mejillón de Menorca por solo 5,95 euros el kilo, un 14% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu. Vinipreu.
12: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
14: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Bones costums, també, les de repassar el que expliquen els nostres companys de la premsa escrita. Comencem per el repàs dels titulars del diari Menorca. El depósito de Malbúger se queda sin agua y deja sin suministro a vecinos de Mou durante unas horas. També destaquem, los empresarios de Esborn acusan al ayuntamiento de mentir y rechaza imposiciones, o el aviso de Greenpeace, 6 zonas residenciales de Menorca están en riesgo de inundación. Menorcadia.com, el diario digital de Menorca. El Estia Menorca da el golpe en el mercado con el fichaje estrella del escolta Slaughter. També destaca, Paula Carbonero afronta su primer Sant Jaume como caixera badalesa. Es un honor y una responsabilidad muy grande. També destaquem, los concesionarios de Menorca trasladan al Ayuntamiento de Mau las incidencias del nuevo portal de trámites. Última hora. Avui destaca, Proens dice entender el malestar por la saturación, pero atribuye el crecimiento a la izquierda. Diario El Mundo destaca avui en primera, los tres incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar tres municipios más. Diario del País, los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y amenazan a nuevos municipios.
15: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
16: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
17: Club Nàutic de Fornells, més de 50 anys ens avalen de treball i passió en diferents activitats relacionades amb la mar. Cursos de vela, regates, escola d'estiu per als més petits i molt més. Tota la informació dels nostres cursos a cnfornells.com. La junta directiva i tota la família del Club Nàutic de Fornells desitgem que gaudiu d'aquestes esperades festes de Sant Antoni.
18: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces, somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Lluís. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
19: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
20: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
21: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
22: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
23: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
3: I ja que hem vingut a Fornells, no hem volgut perdre l'oportunitat i ocasió també que ens acompanyi la dedicatòria d'estiu, per tant, musical d'en Pep Portella.
24: Hola, bon dia, bona gent. Espero que estigueu tots bé en aquest estiu de calor. Mimo i la Jumps se'ls ha de considerar un dels grups pioners de rock a Espanya. La seva líder era una dona, Pilar García de la Mata, que el 1959 va guanyar un d'aquells concursos de televisió per joves valors, el famós Salto a la Fama, quedant per davant de Rocío Dúrcal. Va ser contractada en Pilar per la discogràfica Variety i pren el nom artístic de Mimo. L'any 1960 va gravar un EP amb cançons de Polanca i altres. Va passar a la casa Philips i va crear un grup amb els germans Jorge, Miguel i Jaime Celada i amb Enrique Morales. Així van néixer Mimo i los Jumps, que van funcionar els anys 61 i 62. Ja ben definits com un grup de rock and roll en castellà influïts per el pop lleller i el twist. L'any 1962, Enrique Morales va ser substituït per el seu germà Antonio Morales, que és ni més ni manco que Júnior. L'any 1962, Mimo deixa el grup i els Jumps encara van durar mig any més abans de desfer-se, mentre que Antonio Morales entrarà com a vocalista a Los Pequeniques fins que el 1964 fundarà Los Brincos. Escoltarem, però, aquella primera Mimo i les Jumps amb la cançó Déjame Bailar. Bon dia.